Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

70s. 70s. Give me the

0: Bon dia, són les 10. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral central. A la nostra comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i també del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i el matí d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes també poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-oest, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori català. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'avui únicament per 5 comarques. Aquestes són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquests territoris del risc s'ha limitat la mobilitat als serveis essencials, s'ha decretat el teletreball i s'ha après la suspensió d'activitats educatives. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils d'aquestes zones directament afectades. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restricció de mobilitat obligatòria, la presència d'aquestes tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides per escorrentia en rieres i barrancs fa que Protecció Civil, també del Maresme, demani extremar les precaucions. Entre altres, es demana evitar acostar-se a les lleres dels rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui, no creuar mai rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. També es demana no aparcar els cotxes en rieres o punts baixos susceptibles a inundar-se, i en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden que es pot trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Teniu aquesta notícia disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls, som de Palafolls, som de Palafolls.

Hola, què tal? Bon dia. Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general, bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maró, marees de forta maró. Aquí la costa maresmenca. De cara que a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
1: Bars, ferreteries, lampisteries, botigues de roba,
2: a Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima.
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa.
2: Compra aquí.
1: Fruiteries.
2: Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants.
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls.
1: Fusteries.
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Bon dia de nou, són les 11. Prop de 1.200 alumnes han començat avui el curs escolar a Palafolls. Aquest matí, 1.200 alumnes del nostre municipi han començat les classes a Palafolls. La tornada a les aules s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que recordem que el 8 de setembre és festa local. Tot i les pluges que es preveuen avui, la jornada s'està desenvolupant amb completa normalitat. A la llar d'infants dels palafollets, els més petits han tornat a veure's amb els seus companys o han iniciat aquest nou cicle per reprendre la rutina després de l'estiu. En aquest centre comencen el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants que encara queden. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble hi ha al voltant de 650 alumnes. En el cas de l'institut, la jornada també ha començat amb 500 alumnes del centre, d'aquests els quals 411 són d'ESO. L'activitat al nostre municipi finalitzarà o es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que començarà el curs el pròxim dilluns, 14 de setembre. I a Distribución ha programat un nou tall de llum a Mascarbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mascarbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons ha informat Distribución, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí fins la 1 del migdia, en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalia de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. Com sempre, per qualsevol consulta o aclariment es pot contactar amb Distribució a través del telèfon 800 760 706. Aquestes notícies, com sempre, ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 8 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I continuen els actes de festa major al nostre municipi. Avui, descans, però demà dijous tindrem sardanes a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo amb la copla de l'orquestra Salvatana. A les 7 de la tarda, concert i ball amb la mateixa orquestra, en aquest cas a la plaça de Popi. Divendres, 11 de setembre, Isada de la Senyera a partir de les 6 de la tarda al Casal d'Avis. També comptarà amb un pilar casteller a càrrec dels castellers de l'Almarisme i la Selva Marítima. Seguidament es ballarà sardanes amb l'acompanyament de la Copla Meravella.
0: No t'ho perdis.
1: I a les 7 de la tarda, assaig casteller obert a la plaça de les Valls d'Ax. A 8:15 del vespre, Ball de la Gent Gran amb el trio de la Costa Brava serà al Casal d'Avis. I el dissabte, 12 de setembre, la White Party organitzada per la Comissió de Carnestoltes i de Reis del nostre municipi a partir de les 6 de la tarda amb canvi d'ubicació a la plaça de les Valls d'Ax. I diumenge, 13 de setembre, trobada de Lleie Bikers serà a partir de les 10 del matí a la plaça de les Valls d'Ax. I per finalitzar la festa major, diumenge, ball al Casal d'Avis a partir de 8:15 del vespre amb l'actuació de Mar. Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. En motiu de la Diada Nacional de Catalunya, la Barretina Vermella organitza un concert divendres a les 12 del migdia amb Samuel Arderiu, un recital de cançons catalanes i versions. Més activitats ara al municipi de Pineda. Per al pròxim 13 de setembre hi ha organitzada una paella del barri del Carme. Serà a partir de les 2 del migdia a la mateixa plaça del Carme. El preu del menú és de 10 euros.
0: No t'ho perdis.
1: A punt també per les activitats al municipi de Calella. Demà dijous, per exemple, comença la 5a edició del Calella Harmònica Festival, una proposta a l'embalat de la platja amb diferents concerts i actuacions que duraran fins al 13 de setembre. Demà també hi haurà jocs al Parc del Mau. Serà a partir de les 5 de la tarda i organitzat per l'Espai Jove. I a 9:15 del vespre, a plaça Catalunya, botifarrada i cantada de veneres per la Diada de Catalunya organitzat per l'Associació Foment de l'Havanera. De Tordera destacarem l'obra de teatre La Sala és Plena, amb l'esplai de la gent gran, una proposta que es farà dissabte al Teatre Claver amb un preu d'entrada de 8 euros. A part, també dissabte hi ha l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Serà a partir de les 12 del migdia a la mateixa ermita. I acabarem el No t'ho perdis d'avui repassant les activitats al municipi de Blanes. Continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, aquest dijous amb la veu de Sònia Delgado.
0: No t'ho perdis.
1: I també demà hi ha la proposta de quan els americanos van portar Gaudí a Blanes, unes jornades amb diferents activitats, per exemple amb visites guiades, on es descobrirà la relació de Gaudí amb Blanes, que sortiran a les 10 del matí i a les 12 del migdia des de l'Arxiu Municipal amb reserva prèvia, o també la conferència quan els americanos van portar Gaudí a Blanes, per Aitor Roger. Es farà al primer casino de Blanes a partir de les 6 de la tarda, tancant amb un concert de música caribenya al Banc dels Músics amb Amelo de la Habana, al passeig de Pau Casals a les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: A la farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major. Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
2: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
3: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
2: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
3: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Ràdio Palafolls
5: 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Bon dia, són les 12. L'orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb sardanes, concert i ball a la plaça de Popí. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major, l'orquestra Salvatana torna al nostre municipi aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la tradicional proposta de concert i ball. La jornada musical arrencarà a la plaça del Fòrum Palatiolo a les 5 de la tarda. S'oferirà també una audició un cop finalitzada aquesta ballada. Músics i l'equip tècnic s'aniran ràpidament a l'escenari de plaça de Popí per realitzar la prova de so i iniciar el concert a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels cantants solistes, amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'enguany. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat en la tradició local i catalana. Com ha destacat, el bloc final estarà dedicat a la música catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any, bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'ABBA, nova, tots els temes són nous. Tot això, la primera part, no? Música internacional, molt important també, la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català. Vale? Encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la ballada. I seguim parlant d'altres actes, també de demà, perquè la Colla Gegantera organitzarà el sopar popular a la plaça de Popi després de justament aquest concert. Aquest any la Colla Gegantera de Palafolls s'encarregarà d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major que es farà a la mateixa plaça de Popi. L'àpat està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de l'Orquestra Salvatana. D'aquesta manera, l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici al posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, prepararan un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà un tall de coca de postres per tancar l'àpat. El preu d'aquest sopar popular a la plaça serà de 10 euros. Ja podeu consultar, com sempre, aquesta notícia i moltíssimes més a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació a l'Informatiu Migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major. Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Ràdio Palafolls.
3: 24 hores de bona música.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs escolar a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït avui al nostre municipi després de la festa major d'ahir del 8 de setembre. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats, també encara manté algunes places vacants. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que a l'institut hi ha aproximadament uns 500. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 9 de setembre del 2026.

I com sempre el que fem és avançar en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'orquestra Salvatana torna aquest dijous a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu serà demà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Popi, una proposta dividida en dues parts. La primera meitat del concert comptarà amb peces instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori totalment renovat de l'orquestra. Posteriorment, la segona part se centrarà en temes de tradició local i catalana, per amenitzar la nit. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat a la mateixa plaça per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I seguirem parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la colla gegantera assumirà l'organització del sopar popular i el servei de barra a la plaça de Popi. L'entitat de Palafolls s'encarregarà d'oferir un àpat pels veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball de nit. La proposta culinària consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres per un preu de 10 euros.

I parlarem de pluges perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. I a Distribució en programa un tall en el subministrament elèctric amb escarbó per demà. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com el Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro o Sofia Casanova. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica.

0: I finalment marxarem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremat. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el cel molt ennuvolat a tot el Maresme. S'esperen pluges que seran en forma de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat però de curta durada. Els vents seran fluixos força 2 a 3, de component variable entre el nord i el sud-est. El mar estarà en estat de maror. Les temperatures màximes baixen i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs i una davallada de temperatures també. Les màximes baixaran fins als 25 graus i les mínimes també ho faran, en aquest cas, fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem amb una notícia que molts dels alumnes no volien que arribés. I és que avui ha començat el curs i en concret a Palafolls aquest matí uns 1.200 alumnes han tornat a anar a les classes. La tornada a les aules del municipi s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que el 8 de setembre, recordem, ahir era festa local. A la llar d'infants municipal els més petits s'han tornat a veure amb els seus companys o han iniciat aquesta nova etapa després de les vacances. En aquest centre s'inicia el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants, principalment d'I1 i algunes puntuals a nadons i a EI2. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble, és a dir, les Ferreries i Mas Prat, s'apleguen al voltant de 650 alumnes. A l'Institut Font del Ferro, la jornada ha començat amb 500 alumnes del centre. D'aquests, uns 411 són només d'ESO. L'activitat escolar al nostre poble es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que iniciarà el seu curs el pròxim dilluns 14 de setembre. I seguim parlant d'altres notícies d'aquesta setmana i d'avui, entre altres, d'actes que encara estan previstos dins del programa de Festa Major. L'Orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb concert i ball a la plaça de Popi. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major del nostre poble és l'Orquestra Salvatana, que torna aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la seva tradicional proposta de concert i ball a partir de les 7 a la plaça de Popi. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'aquest any. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat a la tradició local i catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any... Bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'ABBA, nova, tots els temes són nous, tot això la primera part, no? Música internacional, molt important també la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català. Vale? Encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la nit. I seguim parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la Colla Gegantera serà qui organitzi el sopar popular a la plaça de Popi després del concert. Aquest any la Colla Gegantera s'encarrega d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major que es farà a la mateixa plaça de Popi. L'àpat està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de la Salvatana. D'aquesta manera, l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici el posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, la colla gegantera prepararà un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge, a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà també un tall de coca de postres per tancar la nit. El preu del sopar popular a la plaça serà de 10 euros. A banda de l'organització del sopar, també la colla gegantera estarà al capdavant del servei de barra a Mateixa Popi. Aquest punt de venda de begudes estarà operatiu durant el concert de la Salvatana i estarà obert al llarg de la nit. I parlem ara d'altres qüestions també de rellevància, perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral. A la comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i al llarg del dia d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat a només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra i de fortes ràfegues de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-est, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de les temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori. Ja ho hem avançat al principi amb la previsió meteorològica, que aquí a Palafolls les temperatures baixaran tant les màximes com les mínimes. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí d'aquest dimecres i les 5 de la tarda únicament per 5 comarques. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restriccions de mobilitat obligatòria al Maresme, la presència de tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides de rieres i barrancs fan que Protecció Civil a la comarca demani també extremar les precaucions. Entre altres, recordem que es demana evitar acostar-se a les lleres de rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui. No creuar mai aquestes rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu ni amb cap mena de vehicle. No aparcar vehicles en rieres o punts baixos susceptibles d'inundar-se. I en cas de conducció indispensable cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I seguim amb altres notícies, perquè Distribución ha programat un nou tall de llum a Mascarbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mascarbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons informa Distribución, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí a la 1 del migdia en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalía de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. De nou, per qualsevol consulta o aclariment, es pot contactar amb Distribución a través del telèfon 800 760 706. El llistat complet de carrers afectats el podreu trobar al nostre web, que recordem que és www.radiopalafolls.cat. I ara marxem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. Dijous passat, cap a les 10 del matí, efectius de la policia local de Blanes van comissar un total de 21,5 quilos de marihuana i van detenir el conductor que la transportava. Els fets van tenir lloc a la carretera de Blanes a Tordera, poc abans d'arribar a la rotonda de Mas Cremat, en el marc d'un control rutinari de trànsit. Segons les fonts policials, els agents van aturar una furgoneta i, en el moment d'identificar el conductor, van percebre de seguida una forta olor a marihuana que sortia de l'interior del vehicle. Davant d'aquest indici, els efectius van escorcollar la furgoneta i van trobar a l'interior una gran quantitat de paquets que a simple vista semblaven regals. Tot i així, a l'obrir els embolcalls es van descobrir que el que realment s'hi ocultava era marihuana embutxacada i protegida amb diverses capes de bosses hermètiques. Un cop pesada la substància sense els diferents embolcalls, es va determinar que el comís tenia un pes exacte de 21,41 quilos. A causa d'aquests fets, el conductor del vehicle, un home de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut immediatament pels agents de la policia local. Posteriorment, l'arrestat va passar a disposició judicial.

com és habitual en aquest punt de l'informatiu, el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de noves alertes del Pla Inuncat durant aquelles jornades, i és que Protecció Civil de la Generalitat havia activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya davant la previsió de pluges intenses durant aquelles jornades. Aquell mateix dia s'esperaven pluges intenses al matí que podien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i especialment les pluges s'esperaven al litoral i prelitoral central, al Maresme, al Vallès i al Barcelonès, entre altres. A partir del migdia, les precipitacions podien afectar amb intensitat el litoral i prelitoral i també la Catalunya central i comarques de Girona. Segons la previsió, els xàfecs havien d'anar acompanyats de tempesta i de cara al vespre les pluges es podien mantenir, però amb menor intensitat. En aquell cas, segons el Meteomar, a Palafolls hi havia un 90% de probabilitat de pluja. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, el govern volia reformar i replantejar la piscina municipal, més enllà de l'oci. L'executiu palafollenc presentava aquella setmana als grups de l'oposició el nou projecte de rehabilitació de la piscina municipal, i aquell dia havia fet pública la proposta. La intenció del govern era anar més enllà de l'oci, amb una reforma que tenia per objectiu solucionar les pèrdues d'entre 2,5 i 3 milions de litres d'aigua anuals, segons el govern que patia la instal·lació. L'executiu ha reafirmat el que havien explicat durant el ple del mes d'abril sobre la piscina. Asseguraven que l'equipament patia deficiències importants històriques de manteniment i que era la causa del deteriorament de l'estat principal en el circuit d'aigua, els vasos de la piscina i la sala de màquines. El govern va afirmar que després de mesos treballant-hi s'havia decidit engegar un projecte de rehabilitació de tota la piscina amb el qual volien posar solució a les problemàtiques detectades.

I finalment marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, perquè el Teatre de la Costa Brava Sud acumulava en aquell moment 140.000 espectadors en només 3 anys. El 2013 aquelles instal·lacions culturals s'unien sota la marca Teatre de la Costa Brava Sud per aprofitar sinergies i sumar esforços en una època on el món de la cultura havia quedat relegat a segon pla. Després de 3 anys des de l'inici d'aquesta experiència, tocava fer balanç i els resultats avalaven la fusió. La sala blanenca portava aquesta xifra de més de 65.000 espectadors i la resta, 75.000, els posava el Teatre Lloretenc. La temporada d'aquell 2016 començaria a l'octubre. Va obrir la Blanes amb una proposta de l'artista blanenc Isaac Ulam, que va oferir com a espectacle inaugural el que també havia ofert aquell juny a la Sala Apolo de Barcelona. També hi van passar aquella temporada Mariona Ponsatí, Toni Escribano, Marcel Tomàs, César Maroto i també el monologuista David Guapo o el grup musical Brams, entre altres.

0: I ara mateix amb qui connectem és amb el company i meteoròleg Quim Serra, qui com sempre té tots els detalls de la previsió meteorològica de la jornada d'avui. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maror, marees de forta maror aquí a la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui, d'aquest 9 de setembre del 2026, repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies més destacades. Prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït aquest dimecres al nostre municipi després de la festivitat d'ahir. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats i encara té algunes places vacants que s'oferiran al llarg d'aquest mes. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que l'institut n'ha plegat 500. D'aquests, 411 són només de l'ESO. L'inici de l'activitat acadèmica al nostre poble es completarà el pròxim dilluns 14 de setembre amb l'arrencada de les classes a l'Escola de Música i Dansa. I hem parlat de cultura també, i és que l'Orquestra Salvatana torna demà a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu actuarà a partir de les 7 a la plaça de Pobi, amb una proposta dividida en dues parts. La primera part del concert comptarà amb peces instrumentals i veus dels solistes, amb un repertori totalment renovat. Després, la segona part se centrarà en temes de la tradició local i catalana per amenitzar la tarda. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I també avui hem parlat de la colla gegantera, que assumirà l'organització del sopar popular i el servei de bar a la plaça de Popi. L'entitat s'encarregarà d'oferir un àpat per als veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball. La proposta consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres, per un preu de 10 euros. A banda de la preparació del sopar, també la colla gestionarà la barra de begudes a la plaça, que estarà operativa durant el concert i es mantindrà oberta al llarg de la nit. I com no podia ser d'una altra manera, avui també hem parlat de pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 90 litres per metre quadrat en 3 hores, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. Les autoritats, com sempre, recomanen no aparcar en punts baixos inundables i recordar trucar immediatament al 112 en cas d'emergència.

Energia i Distribució ha programat per demà un tall en el subministrament elèctric de Mascarbó. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro, Sofia Casanova, Ana Maria Matute i el Camí del Castell. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica al nostre poble. I avui ha marxat també cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremats. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques amb un pes de 21,41 quilos. El conductor, un home de Blanes, va ser detingut i posat a disposició judicial.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 9 de setembre d'aquest 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Totes les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
6: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
5: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
6: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
5: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral central. A la nostra comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i també del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i el matí d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes també poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-oest, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori català. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'avui únicament per 5 comarques. Aquestes són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquests territoris del risc s'ha limitat la mobilitat als serveis essencials, s'ha decretat el teletreball i s'ha après la suspensió d'activitats educatives. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils d'aquestes zones directament afectades. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restricció de mobilitat obligatòria, la presència d'aquestes tempestes intensa i la possibilitat de crescudes ràpides per escorrentia en rieres i barrancs fa que Protecció Civil, també del Maresme, demani extremar les precaucions. Entre altres, es demana evitar acostar-se a les lleres dels rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui, no creuar mai rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. També es demana no aparcar els cotxes en rieres o punts baixos susceptibles a inundar-se, i en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden que es pot trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Prop de 1.200 alumnes han començat avui el curs escolar a Palafolls. Aquest matí, 1.200 alumnes del nostre municipi han començat les classes a Palafolls. La tornada a les aules s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que recordem que el 8 de setembre és festa local. Tot i les pluges que es preveuen avui, la jornada s'està desenvolupant amb completa normalitat. A la llar d'infants dels palafollets, els més petits han tornat a veure's amb els seus companys o han iniciat aquest nou cicle per reprendre la rutina després de l'estiu. En aquest centre comencen el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants que encara queden. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble hi ha al voltant de 650 alumnes. En el cas de l'institut, la jornada també ha començat amb 500 alumnes del centre, d'aquests els quals 411 són d'ESO. L'activitat al nostre municipi finalitzarà o es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que començarà el curs el pròxim dilluns, 14 de setembre. I a Distribución ha programat un nou tall de llum a Mas Carbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mas Carbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons ha informat a Distribución, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí fins la 1 del migdia, en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalia de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. Com sempre, per qualsevol consulta o aclariment es pot contactar amb Distribució a través del telèfon 800 760 706.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui, dimecres 9 de setembre, a l'Hora Maresme volem posar en valor aquells negocis que formen part de la història i també de la identitat dels nostres pobles, els comerços de tota la vida, botigues que fa dècades que aixequen la persiana cada matí, que han vist passar diverses generacions de clients i que en molts casos també han anat passant de pares a fills. Són establiments que han estat testimonis de com han canviat els nostres municipis, però també la nostra manera de comprar. Han hagut de conviure amb l'arribada de les grans superfícies, les franquícies, les compres per internet i uns hàbits de consum que evolucionen constantment. Així que avui ens fixem en el secret per mantenir viu un negoci durant tants anys, en com s'adapten sense perdre la seva essència i també si hi ha suficient relleu generacional per garantir-ne el seu futur. Recorrerem el Maresme per conèixer alguns d'aquests comerços, les persones que hi ha al darrere i les històries que expliquen.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. El petit comerç centenari o emprenedor té un gran repte per davant, adaptar-se a nous hàbits de consum. Hi ha qui prefereix fer compres per internet, a grans distribuïdores, també hi ha qui el fet de comprar per internet a cadenes mitjanes, i si el petit comerç, la botiga de barri, doncs tingués una botiga online. Això és el que ens plantegem avui, i per això anem fins a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma. Doncs són unes bones preguntes, unes bones preguntes per començar, que mirarem de plantejar-les, de respondre-les ara, perquè podem parlar amb Mireia Cassan, que és la dinamitzadora de Gaubica. Gaubica és la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. La tenim aquí amb nosaltres i li plantegem. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, interessats en aquesta qüestió, una botiga petita, una botiga de barri, s'hi pot adaptar, pot vendre per internet, n'hi ha que ho fan, això ajuda?
2: Sí, bé, mira, des de la pandèmia, la veritat que va ser com una mica, no?, l'abans i el després. Molts el que van fer, la primera cosa va ser el WhatsApp comercial, com si diguéssim, perquè la gent de totes edats i de tot manera, doncs saps que el WhatsApp el domina. I per tant es van posar un número específic de la botiga i, bueno, van començar a fer una venda mig online, perquè al final és com una comanda que es fa des de casa a través del WhatsApp. Saps que també ara permet, doncs, enviar també catàlegs i coses, potser sense tenir una web pròpiament dita, un e-commerce, no? Vull dir, llavors seria una primera manera que alguns segueixen fent servir i que els hi funciona superbé. És un servei que els hi dona des de casa: ai, m'he recordat que haig d'encarregar no sé què o no sé quantos. Envien el WhatsApp i d'aquesta manera potser la transacció l'acaben físicament a la botiga, però bueno, és com una primera, no?, presa de contacte. Després n'hi ha d'altres, que altres botigues que el que han fet, per exemple, a través de xarxes socials.
1: Sí.
2: Han vist que, per exemple, Instagram van començar molt com a aparador, fent vídeos, publicant fotos, i que no només els hi comprava gent d'Arenys, sinó que també això s'ampliava a altres poblacions. Llavors, clar, els hi va obrir una mica els ulls a dir: mira, potser amb això puc vendre també a una persona que no és d'aquí, no?, inclús fora de Catalunya.
1: Clar.
2: I hi ha alguna botiga que ho segueix fent, que li funciona bastant bé, i fins al punt que s'ha plantejat de dir: ostres, tinc la botiga física Arenys de Mar, però tinc la botiga online a través de xarxes, que finalment també molts acaben fent la web, perquè ja saps tu que a nivell de seguretat i de fer-ho més fàcil, la transacció econòmica és com més fiable, doncs ho acabes fent tot en un portal com una web, un e-commerce.
1: Bé, tot és una manera d'adaptar-se.
2: Exacte.
1: Diguem-ne que hi ha diferents models, no?, diferents maneres d'adaptar-se, però que un petit comerç tradicional de tota
2: sense
1: la vida...
2: Sense gaire pressupost, també ho pots fer, no?, sense de dir: mira, no ets a muntar la gran empresa, no?, ni la gran plataforma, no?
1: Adaptar-se a aquest nou... Exacte. Sistema de consum, de dir: doncs mira, des de la botigueta de barri que portem 100 anys venent botifarres, també podem vendre botifarres per internet.
2: Exacte, sí, jo sempre ho dic, que si tu tens ganes de treballar i ganes de vendre, al final vendre, hi ha molts canals avui dia, no? Evidentment, el comerç proper, doncs dona un servei, un dia a dia, la persona, no?, i tot això, però a més, si això també ho portes a la modernitat de l'online, molta gent que treballa amb horaris doncs que potser no pot venir físicament, i això també li facilites la vida. I al final, si tens un WhatsApp o si tens una xarxa social, que avui en dia més o menys tothom ja ho té, doncs també és la manera. Una altra cosa serà, doncs, això, que al final hagis de plantejar-te, i et dic, hi ha un cas concret aquí dins d'una noia que diu: ostres, que venc tant online que m'estic plantejant si realment la botiga la faig servir de magatzem.
1: Exacte, la tanco,
2: o la tanco, o què faig?
1: Clar.
2: O a lo millor amb uns horaris més restringits.
1: Clar, això pot passar.
2: Clar. Això seria la fase 2, no? De dir: ostres, m'estan anant tan bé. Jo crec que també es depèn del producte que venguis. Aquesta noia és moda, és dona, i llavors, bueno, li estan anant tan bé el tema online que s'està plantejant si realment tanca la física o ho fa servir només, doncs, de showroom, de per fer vídeos, de tenir de magatzem. El que més mal li fa al comerç local potser són les plataformes com Amazon o AliExpress, o aquestes plataformes tan grans, que clar, no pots competir amb això.
1: I de fet, això, que aquest sistema de comerç que plantejaves, Mireia, aquest d'una botiga petita que s'adapta i ven per internet, clar, per al comerç, ens explicaves els avantatges que té, també per als consumidors, perquè potser sí, ja que som, ja que són reacis a comprar per internet perquè volen comprar a la botiga de barri, però saben la comoditat que suposa comprar online,
2: o per horaris, per feina, etcètera, pel que sigui, no poden acudir físicament,
1: doncs,
2: no?
1: Poder-ho fer, és a dir, sí, sucumbeixo a comprar per internet, però ho segueixo fent al petit comerç, que és el que m'interessa.
2: I a més el petit comerç al final això et dona també unes altres avantatges, no sé, tu embolica, tu reserva de cara a Nadal, et pots demanar-ho molta antelació, doncs pot ser una sèrie de coses que potser en una botiga online tradicional, normal i corrent no t'ho fan, no? Perquè no ets una persona. O sigui, això és la gran diferència, que aquí pots dir, mira, doncs envio el WhatsApp o ho faig tal, però al final és el comerç que et coneix, és el comerç que està aquí al costat teu i que sap el que tu necessites o que t'embolica, inclús et posa el nom, per dir-te un exemple.
1: I
2: no?
1: Tant. Gràcies, doncs, Mireia Casan, dinamitzadora de Gaubica, i sort amb aquesta feina d'anar, doncs això, ajudant el petit comerç a fer créixer una mica el seu negoci.
2: Una mica és aquesta la idea, que els anem donant amb petites idees. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ja ho veus, doncs, Gemma, que parlem de comerç, allò d'adaptar-se o morir, mira, va ser una realitat, quan parlem de vendre i de comprar.
0: Totalment, doncs, gràcies, Oriol, fins ara.
1: Fins ara.
0: Continuem parlant de comerços de tota la vida i ens quedem ara a Canet de Mar. Ho fem amb un negoci que ha canviat de nom, però no d'essència. L'antiga Can Siset, avui Can Riera, continua darrere el taulell després de més de 60 anys d'història, mantenint l'aposta pel producte fresc, la proximitat i el tracte de sempre. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma. És la botiga del costat de casa meva. Jo no havia nascut i ja venia en fruita, val? Perquè quan van construir l'edifici, doncs jo no hi era i els meus pares van deixar posar, diguéssim, en els paletes treballar des de casa meva perquè construïssin l'edifici. Imagina't que ara ja pot que està obert. Abans era Can Siset i ara és Can Riera. Sergi Riera, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda.
3: Bé, tu has agafat el relleu del teu oncle, ara fa, no crec que faci un any o quasi un any, i com t'ho van plantejar, Sergi? Com va anar tot això?
4: Doncs jo soc cuiner de professió, ja tenia en ment, perquè m'he quedat en un terreno, ja tenia en ment anar a deixar la cuina de marge i començar a fer-me com proveïdor i distribuïdor de fruita i verdura, perquè a part tinc els meus productes, i llavors el meu oncle va dir que es traspassava la botiga i vaig dir, pues, tira't de cap, si no te la jugues, no, qui no risca no pisca.
3: 32 anys tens, per tant, diguéssim, s'ha lligat l'essència de Can Siset i de, diguéssim, de continuar fent, de continuar venent producte de qualitat, de fruit i verdura de qualitat, de quilòmetre zero, mai millor dit.
4: Sí, intento tenir tot el que pugui de proximitat, tant meu de l'hort com de pagesos coneguts de tota la vida de la família i tot el que pugui ser d'aquí del Maresme, sobretot.
3: Sergi, no podeu competir amb les grans superfícies, supermercats, no direm noms, però ja ho entenem tots en aquest sentit, però evidentment un enciam de casa teva no té el mateix gust que un enciam d'una gran superfície. Això, vull dir, és palmari, és cert.
4: I tant, que és cert. Quan tu vas a una gran superfície i compres un enciam que ja ve embolicat amb una bossa de plàstic, algo raro et dona a pensar. En canvi, els meus enciams venen doncs, amb la caixa, amb sorra, i veus que és un producte collit de l'hort i que no està tractat. És el mateix que passa amb les síndries mateix. Jo quan tenia les síndries del meu hort totes tenien llavors i la gent deia, hòstia, fa temps que no veiem síndries amb llavors, i va ser treure-les i vendre-les.
3: Però les síndries d'estiu, no, Sergi? Estiu i prou.
4: Sí, les síndries és de l'estiu, sí, però passa amb tot, amb les patates, porto tot l'estiu venent patates meves del meu hort, perquè és una patata que va bé, i la gent, la Mona Lisa, ve de fora, ve de França, per exemple, porta temps en càmera i la meva ve directa de l'hort a la botiga. L'única càmera que toca és la meva perquè s'ha de mantenir, res més.
3: En aquest sentit, Sergi, diguéssim que tenim associat, a veure si és veritat o no, que només aposten per aquest producte les persones grans, però jo he vist també, perquè doncs, tenim dues botigues, la teva i a Can Donadeu a tocar, diguéssim, que hi ha gent jove, és a dir, de, no sé, de 30-40 anys, que també cada cop més s'acosten a aquestes botigues de proximitat, no?
4: Sí, sí, sí, tant. Sobretot jo des que he agafat la botiga, que soc jove, pues, a la base dels amics i tal, ha anat començant a venir gent jove a comprar, i cada cop hi ha més gent jove que ve a comprar.
3: Sergi, ja tenies pensat deixar l'hostaleria, però clar, no tan ràpid com és a dir, no et pensaves trobar l'oportunitat de gestionar la botiga, no?
4: O sigui... No, jo ho tenia en ment de fer-ho a finals d'estiu, així, aguantant amb la feina i anar fent, i quan em va sortir l'oportunitat, doncs la cuina crema molt i vaig dir, doncs pues, és una oportunitat que no puc deixar perdre, soc jove, si em surt bé, i si no em surt bé, doncs pues, també, i ja està, i aquí va ser quan me vaig tirar de cap.
3: T'està sortint bé, pel que sembla. En aquest sentit, i la qual cosa m'alegro, en aquest sentit, Sergi, què li diries a un jove com tu, de 32 anys, que li pugui sortir la mateixa oportunitat, no una botiga de fruita, una botiga de, jo què sé, de roba, del que sigui, del bueno, és a dir, què li diries?
4: Bueno, doncs que nosaltres som el futur. Ja les grans superfícies estan fent molt de mal a tot arreu, i si nosaltres no tirem endavant, el poble quedarà mort. De fet, hi ha bastants negocis aquí a Canet de gent jove i costa, però van fent, i en menys d'un mes aquí a Canet van tancar 7 botigues de tota la vida. Vaig agafar jo la fruiteria, uns companys tenen una altra tenda de menjars, un té una botiga de roba, i si nosaltres no li donem la vida al poble que li hem de donar, el poble s'anirà a quiebre.
3: Es pot lluitar contra, acabo, Sergi, es pot lluitar contra la venda per internet, no? Amb qualitat.
4: Sí, sí, perquè jo, per exemple, porto a casa molta gent. O sigui, la gent ve, em compra, ho deixo jo guardat, i després quan plego, doncs els hi vaig a repartir. I això no ho fan les grans superfícies. El tracte aquest més de tu a tu i més informal, aquestes superfícies no el tenen. En canvi, jo una persona necessita un producte i em moc per poder-li portar el producte el dia següent o el que necessiti. I això en una gran superfície no ho tens.
3: Doncs, Sergi, gràcies, ho certifico perquè ho veig cada dia, eh? I sobretot sento al matí la pujada de la famosa persiana amunt i avall. Però bueno, això ja. Vinga, força,
4: bueno, Sergi. Si es comptes la persiana, senyal que funciona.
3: Sí, home, no et penso denunciar, tranquil, eh? Vull dir, no ho veig. Vinga, adéu. Adéu,
4: Sergi. Vale, merci, Dani.
5: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.

0: Doncs va, seguim. Ara posem el focus en els reptes del comerç davant les grans empreses, siguin del sector que siguin. Des de Tordera, en Marc Tresserres ha parlat amb diverses persones que formen el teixit local torderenc per conèixer la seva opinió. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Tu diràs.
1: Doncs mira, avui hem fet una mica de recorregut pel centre de Tordera i, és clar, comprar el barri, com tu deies, no és només això, qüestió de poder conèixer el teixit local, sinó també de viure'l i de forma interna i poder-ne saber si realment val la pena o no mantenir-lo, que ja t'avanço jo que sí. Llavors, hem parlat per conèixer, com deies, aquests reptes que tenen cadascun dels comerços i hem parlat amb molts sectors diversos. Comencem, doncs, escoltant a la propietària de la carnisseria Carns Anna, Anna Masferrer.
2: El primer repte sempre és intentar diferenciar-te de la resta, buscar coses que en siguin de la resta per no caure en competències de les grans superfícies. Llavors, un altre dels reptes és sempre és trobar gent disposada a treballar, que jo a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que és un gran repte quan necessites una ajuda extra. Costa moltíssim. Per tema d'horaris, per tema de conciliacions, quan hi ha nens petits, vull dir, jo ja dic, a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que costa moltíssim. I gent disposada a treballar, a vegades no n'hi ha. No n'hi ha. Els torns partits no ajuden, per això a vegades nosaltres ens hem de mullar, hem de variar nosaltres horaris perquè no trobes gent que, per exemple, a les tardes vulgui treballar. La gent no vol treballar a la tarda, vol un torn seguit i prou. Costa, és complicat.
1: Fixa't, parlava d'aquests torns partits i que la gent, a dia d'avui, ella reconeix que no vol treballar a les tardes i fins i tot com a empresa ells s'han d'adaptar als seus treballadors. Com ho veus tu, això?
0: Home, al final, quan tens un negoci, un mateix no, posa les seves pròpies normes i condicions, però vaja, també has de tenir en compte la competència, i però clar, no pots comparar, no, un petit negoci amb menys personal que una gran superfície que tenen molts més recursos i, per tant, la competència no és justa, no?
1: Sí, sí, totalment, i això fa que tot es compliqui una miqueta per molt que el producte sigui de qualitat. Anem a escoltar ara un altre sector, en aquest cas un llibreter, l'Oriol Serra, propietari justament de la llibreria Una Mà de Llibres. A veure què ens explica ell.
3: Doncs un dels reptes principals, sobretot, és afrontar la competència a nivell online. Hi ha molta gent, doncs, que té costum de fer comandes, ja sigui de llibres o de qualsevol producte que necessiti per casa, a través d'internet, i això fa que molta gent, doncs, primi la rapidesa o la comoditat en comptes de venir, doncs, en el local físic a tenir una conversa amb la persona, a deixar-se recomanar, i això acaba fent que tinguem, doncs, menys vendes. Però sí que veiem que hi ha molta gent que valora l'atenció al públic, que valora poder tenir un comerç en el poble, doncs, que tingui llibres o el producte que sigui, però sí que és un dels grans reptes com afrontar aquesta competència, que a vegades també és una mica deslleial perquè fa enviaments gratuïts, que mai són gratuïts perquè al final sempre els acaba assumint algú altre, no? El preu de l'enviament l'acaba assumint el llibreter o la gran corporació, i per tant que sigui gratuït és una mica una trampa. Llavors aquest és un dels grans problemes, i aquí al centre del poble on estic jo l'altre gran problema seria que no hi ha un teixit comercial sòlid i hi ha molts d'espais buits entre locals, i potser si hi hagués molta més afluència de petits comerços faria que això animés a la gent a seguir obrint comerços, animés a la gent a venir a passejar, i per tant això també ens ajudaria a tots a que el poble estigués més viu, sobretot aquí al centre, i doncs a poder tenir més ventes al final, que és la idea, no?
1: Clar, al final, altra vegada, Gemma, aquí és el que li passa a molts pobles, no? El fet que els comerços locals s'hagin anat tancant a mesura que han anat passant els anys, i fins i tot afecta els pocs que encara hi queden, perquè una cosa porta a l'altra, no? Afluència de gent i fins i tot, evidentment, el comerç online, que, clar, jo sé que hi ha moltíssima gent que ho fa servir, el comerç online, en aquest cas compra de llibres, però, clar, poder parlar amb algú que t'ho estigui venent i que és de confiança perquè el coneixes, ostres, té un punt de valor.
0: I tant, és, no té res a veure amb escollir un llibre a cegues, no?, per dir-ho d'aquesta forma, que algú t'estigui, doncs, aconsellant i que pots explicar-li una mica el que t'agrada llegir i a partir d'aquí fer-te una recomanació.
1: Exacte, sí, uh-huh. I tu vens amb una idea i potser te l'acaba canviant per una altra, però encertadament, perquè o et coneix o te n'ensenya algun altre i pots arribar a comparar el moment, no?
0: Totalment. Més negocis, Marc.
1: Vinga, va, seguim. Ara escoltarem en Jordi Camps, propietari de Calaix de Viatges, que és un sector, l'agència de viatges, que no ho havia esmentat, que té moltíssima competència. Tots ho sabem, que molta gent s'ho gestiona de forma online i ja de forma pròpia. A veure què ens diu en Jordi Camps.
4: Considero que cada vegada les agències de viatges, doncs, ens estem consolidant més, tothom té els seus clients fidels, que més o menys això és el que et comporta, doncs, poder treballar. I segona, que cada vegada que encara que la gent es pensi que tots sou clients, doncs, d'internet i de tot això, doncs, aquestes noves tecnologies, doncs, realment moltes vegades també, doncs, hi ha la contraprestació, diguem-ho així, de que molts us enganyen, molts, doncs, us penseu que pagueu un preu i realment segurament l'agència de viatges està més bé de preu. I després, doncs, crec que després de la pandèmia, amb tot el que va passar, doncs, que la gent que agafava bitllets d'avió per internet i tot això i va quedar bastant desemparada, doncs a partir d'aquell moment crec que nosaltres també ens vam enfortir una mica, perquè clar, en aquells moments els únics que donàvem realment servei i tots els problemes que tenien eren les agències, no? A partir d'aquí jo crec que el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, doncs, amb el seu sector.
1: Bé, al final ell ja té molt clar què ha de fer també perquè li surtin els números i tenir aquesta clientela de confiança, que, Gemma, no sé si t'ha passat mai, a mi sí, tenir algun frau quan has comprat algú de forma online, en aquest cas, vols o per booking, si t'han portat a links que no tocaven, no sé si això t'ha passat a tu i has tingut un problema.
0: A mi personalment no, però sí que conec casos de persones, no pel que fa a viatges o hotels, però sí que, per exemple, comprant unes entrades per un concert. I també el tema aquest de viatges, hi ha molta estafa perquè les webs, per exemple, doncs, direm noms, no passa res, Booking, que és superconeguda per comprar, no?, una estada en un hotel, sí. És tan fàcil com que li posen una E al davant, Booking, i ja no és la mateixa web i ja estàs introduint les teves dades bancàries en una altra plataforma i aquí ja l'has fotut.
1: Sí, és que això et poden caçar diners i realment no és culpa de Booking, sinó de gent que s'ho fa passar, suplantació, i al final t'hi has de fixar molt, per això l'agència, no? Aquest altre punt de valor que ens comentava en Jordi, no? El tracte de confiança i que ells t'ho sàpiguen gestionar perquè ells hi treballen cada dia amb això. I tu, en canvi...
0: sobretot...
1: Sí, digues,
0: Marc, disculpa, no, el fet de fer, per exemple, viatges llargs, l'altre dia justament ho parlava amb una amiga que té la intenció de fer un viatge llarg, tu de fet n'has fet.
1: Sí.
0: Clar, atenció, no? És a dir, s'ha d'anar amb compte perquè potser vas a un país que has de reservar algun tipus d'assegurança de salut per si et passa alguna cosa, perquè estem farts d'escoltar històries de persones que han viatjat super lluny de casa, que els ha passat alguna cosa i que estan hospitalitzats i que no poden tornar, que han de pagar 30.000, 40.000 euros, vaja, coses que per desconeixença, no? Perquè no ho sabem, quan viatgem ells sí que ho saben, les agències de viatges.
1: Sí, i és almenys com a mínim per primeres vegades anar amb ells, que t'ho gestionin, és bo i que t'ho expliquin. Llavors tu ja, a mesura també que en vas aprenent, no, pots anar-ho evitant tots aquests inconvenients futurs, que és al final la qüestió d'anar comparant webs, llegir-t'ho tot molt bé, però clar, si no vols fer aquesta feina i vas ràpid, és on poden venir els problemes. Gemma, no sé si tenim temps per l'últim tall o ja s'ha acabat.
0: Sí, és curtet, així que va, som-hi, l'escoltem, ja que has parlat amb ells, l'escoltem.
1: Som-hi, anem cap a una joieria de Tordera. Parlem amb la Laura Vigues.
5: D'inconvenients actualment de la compra per internet. Però bueno, nosaltres estem força contents, donem molt bon servei, fa més de 30 anys que estem aquí i res, un comerç que de proximitat, que la gent ens té confiança, que donem molt bon servei postventa i la gent pot venir aquí, pot veure el producte que tenim, el mateix producte que poden trobar a internet, amb la diferència de que aquí se'l poden provar, el poden trucar, li podem explicar tots els avantatges, els inconvenients i podem donar un bon servei al públic.
1: aquest servei postvenda que ha comentat des de la joieria, que també és important, no? Se m'espatlla, se m'ha fet malbé, però saps que tu el pots tornar a portar allà perquè t'ho arreglin, perquè són ells qui te l'han donat. Llavors, jo crec que aquest tracte, això, des de fora, has de fer tota la gestió, que t'ho tornin a portar, potser et va per dies... Bé, són més tràmits, no? O correus, que molta gent li fa mandra el tema dels correus, per tant, què millor que poder-ho fer allà al moment i parlar-ho de tu a tu, no?, amb la persona encarregada.
0: Totalment. Marc, moltes gràcies per aquest treball, no?, de camp, de carrer, per haver parlat amb aquestes persones, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Vinga, fantàstic. Fins ara.
0: I arribats a aquest punt del programa, jo crec que ja va sent hora de treure conclusions, i diria que algú de l'equip de l'Hora Maresme ja ho té molt clar. En Jordi Prats Avalls, des de Palafolls, el saludem. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, tu ho has dit. Anem a treure conclusions. Moltes elles ja apuntaven els convidats, per exemple, de l'Oriol, d'en Dani, o fins i tot el que ens ha preparat en Marc, però a moda de conclusió jo vull anar molt ràpid a que comprar el comerç local, doncs escolta, està molt bé. I per què? Doncs mira, et poso un decàleg, digui, de coses importants del comerç local. Per exemple, l'atenció propera. Molts comerços et coneixen, doncs, per el teu nom. Això d'anar a comprar i que diguin: hola, Gemma, què tal? Com has passat el dia? Com ha anat l'Hora Maresme avui? Doncs escolta, mola. O fins i tot per la mateixa família, no? Tu ets de Can, jo que sóc Prats Avalls, de Can Prats Avalls, o ets de Can Martínez, o ets de Can Rodríguez, per exemple. El fill, el nebot, el net, vaja, per la família. I això també... doncs és important. Els comerços locals, els comerços de poble, també fan recomanacions adaptades a les teves necessitats. Ho hem escoltat, ara ens ho deia en Marc des de Tordera, gairebé sense fer masses preguntes, perquè de fet ja et coneixen. De fet, també fomenten les converses i la vida social. Molta gent, de fet, accedeix al comerç només per aconseguir una mica de conversa. Fins i tot, escolta, les xafarderies es gestionen, moltes d'elles, Gemma, i estaràs d'acord amb mi, en el comerç local. I això està molt bé, no?
0: Un lloc molt típic, les perruqueries.
6: Per exemple, no? Sí. Per exemple.
7: A casa meva, va ser un niu
6: de comentaris d'aquest tipus, no, Dani?
7: Totalment, en perruqueria total.
6: De fet, això reforça la unitat entre veïns i el sentiment també de pertinença d'un barri, d'un poble o d'un districte. Els comerços locals també ajuden a la vida de barri, com dèiem, i a la seguretat del mateix. Hi ha més gent passejant, més il·luminació també en hores, doncs, que al dia, doncs, ja no ens acompanya la llum del sol, més neteja normalment, o més seguretat. També tenen identitat pròpia, conserven la història, la cultura i la essència tradicional de cada poble o barri. Per exemple, qui no ha parlat mai de la Maria del Forn o la Paquita de la Peixateria? Escolta, també ens ajuden a situar una persona important al nostre municipi. Parlem de la importància també, i avui n'hem tingut un exemple, de les associacions de comerciants. De fet, són molt importants perquè la unió fa la força, amb descomptes, amb promocions, amb publicitat i contribuint també a diferents festes. De fet, ajuden també a l'economia local i a la sostenibilitat. Es pot comprar granel, per exemple, cosa que a moltes botigues per internet o a la compra online no es pot fer, o també avantatges per tornar al producte. Ho pots tractar de tu a tu i no has de fer aquells informes que a vegades són llarguíssims per tornar un producte que no t'ha anat bé. Òbviament, la proximitat permet comprar moltes vegades sense utilitzar el transport, que això està molt bé, ara ja parlant de comerços, doncs, que estan com a les grans superfícies o a fora. La contractació local, també n'hem parlat avui, contracten gent de la zona, per tant, es coneixen i el vincle entre treballadors i també entre el mateix jefe, doncs, és més important. O la col·laboració amb festes i o entitats del municipi. Ofereixen descomptes, vals de regal, objectes o serveis en sortejos, sopars o festes. I ja per acabar, Gemma, què em dius dels aparadors vistosos? Això de poder passejar per una rambla, per un carrer principal on hi ha tots els comerços, aquells aparadors que moltes vegades estan molt treballats i que tiren d'inventiva i fins i tot de manualitats, per poder tenir un aparador dinàmic i sorprenent, i que a vegades també ajudaran a dinamitzar aquest comerç local. Per tant, si us faltaven raons per apostar per al comerç local, jo em sembla que ho estem aconseguint, Gemma.
0: I tant que sí, Jordi. Doncs, dit això, llarga vida als comerços de tota la vida, que són el tema del dia que hem tractat avui a l'Hora Maresme. Tot seguit nosaltres farem una petita pausa, però abans anem a conèixer la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Estem pendents de l'evolució del pas d'aquesta línia frontal que aquesta matinada deixava precipitacions importants cap a l'àrea sud de Barcelona. Ara, hores d'ara, està descarregant força cap a les comarques gironines, especialment el Pirineu i Prepirineu gironí, i esperem que aquesta tarda, coincidint amb el gir dels vents a component oest, aquestes precipitacions poguessin arribar a afectar també la nostra comarca de forma intensa, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, amb precipitacions poc destacables en general. Pel que fa a aquesta propera matinada, hi ha condicions favorables perquè es desenvolupin nuvolades mar endins que podrien tocar algun punt de la franja costanera de la comarca. A part d'això, la situació demà millora clarament i tindrem un dijous dominat pel sol, però això sí, amb temperatures ja plenament normalitzades. De fet, avui van baixant les temperatures fins al punt que les mínimes no s'han assolit aquesta darrera matinada, sinó que ho faran a última hora del dia. Durant la diada divendres també esperem un temps força tranquil amb algunes nuvolades de tarda, i dissabte, a diferència de divendres, podríem tenir alguns xàfecs entre el migdia i la tarda aquí al Maresme.
0: Molt pendents del temps, nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem de gastronomia, també parlarem de benestar mental i de música, tot seguit aquí a l'Hora Maresme, d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Èxits un rere l'altre.
11: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away, soul and mind will
10: never pay, as long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
2: 93 761 95 00.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
1: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
12: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre. Nosaltres seguim en directe a l'Hora Maresme i tot seguit el que fem és el repàs diari a les xarxes socials per veure què s'hi diu en aquestes plataformes i també què és notícia. Avui al Maresme parlem d'una maresmenca que fa història als Mossos d'Esquadra. La comissària Sílvia Catà i Colobret, nascuda a Arenys de Munt, serà la primera dona que assumirà la prefectura del cos policial català. Catà, de 53 anys, té gairebé 3 dècades de trajectòria als Mossos i fins ara dirigia la regió policial de Girona. Si mirem més enllà de la comarca del Maresme en clau internacional, parlem de salut i d'una dada que ha generat força comentaris a les xarxes. Un terç de la població mundial està exposada al fum del tabac d'altres persones. Un estudi publicat a The Lancet calcula que l'any 2023 més d'un 1,5 milió de persones van morir per malalties relacionades amb aquesta exposició al fum. Els més afectats són especialment les dones i els infants. Gairebé el 40% dels menors de 14 anys, de fet, viuen exposats al fum dels altres. I el tema curiós del dia. Aitana, la cantant, ha sorprès amb una defensa del català durant el seu últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha explicat que després de passar temps vivint fora, nota que el seu català ja no és tan fluid i que diu moltes castellanades, és a dir, molts barbarismes. Per això ha assegurat que li agradaria tornar a fer classes i practicar-lo més. Això pel que fa a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs aprofitant que el tema del dia d'avui era els comerços de tota la vida, us preguntem si creieu que s'està perdent el comerç de tota la vida. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram @horamaresme. Ens trobareu allà i podeu dir la vostra. Fins ara. I ara seguim parlant de comerç local. De fet, anem a parlar amb la pastisseria Campassol, que elabora sabres per la Festa Major Petita. En parlem amb en Joan Campassol. Dani, ja el tenim amb nosaltres.
13: Doncs sí, per la Festa Major Petita, que és, va ser ahir, el 8 de setembre, doncs la pastisseria Campassol elabora sabres. Joan Campassol, bona tarda, què tal?
14: Hola, bona tarda, com esteu?
13: Bé, bé, bé. Aquí, retornant a la rutina normal, em podríem dir. Joan, un sabre. Un sabre sense punta, em podríem dir, no?
14: Sí, és un sabre que no fa mal.
13: Diguéssim, com el podíem... És a dir, descrivim-lo. És una ràdio, però, evidentment, quina forma té? D'una forma
14: sí.
13: Molt clara.
14: Sí, no, la veritat és un sabre, és una, dient-ho d'una altra manera, és una pasta en forma d'espasa que l'elaborem amb un brioix molt tovet, molt flonjo, decorat amb una mica de fruita confitada i en format individual.
13: Diguéssim, les vendes es mantenen, la gent pregunta, s'està perdent, no sé, pregunto. Com ho veus?
14: Mira, que enguany hem tingut una sorpresa una mica desagradable en aquest sentit, perquè si bé és cert que els dos últims anys anteriors no havíem pogut assistir per problemes meteorològics, hem notat una davallada. Sí que és veritat que sembla ser que hi ha hagut una davallada general amb el que és la celebració, una miqueta, ha sigut bueno, la fira i en general ha sigut tot una mica més mins. I també penso que no ens ha acompanyat el tema de la calor, perquè la veritat és que estava fent una temperatura ahir que no era habitual per l'època que estem i penso que tampoc va jugar a favor nostre.
13: Val. Diguéssim, quins ingredients té un sabre?
14: Doncs, com que bàsicament és un brioix, tenim farina, sucre, sal, llard de porc, llet, ous, matafaluga, canyella i una mica d'aroma de llimona i una mica d'aroma d'anís també.
13: Val. Per què el feu el 8 de setembre? A Mataró el fan per Sant Simó.
14: Sí, jo, mira, la veritat és que és un costum de la pastisseria que he heredat dels meus predecessors i sé una mica la història molt per sobre, que tinc entès que commemora el desembarcament dels moros i la batalla amb els cristians. I entenc que el 8 de setembre, doncs, al ser la festa major petita, doncs s'aprofitava per commemorar-ho.
13: És bastant, diguéssim, per una mica complicat d'embolicar, no? Joan?
14: No. Sí que, clar, és un format que no és el que es porta avui dia, que és més pràctic perquè és molt allargat, però nosaltres ja tenim el nostre sistema i res, amb un paperet i una bosseta i cap a casa. És fàcil.
13: Te'n vas pujar a una casa o no, tu?
14: Sí, home, i tant. Això no pot fallar mai. De fet, nosaltres, allà dalt, com que muntem paradet allà a la Fira de la Misericòrdia, sí, allà no ho podem oferir, però nosaltres a la pastisseria en fem de farcits, també, en el mateix dia. I sí, i un d'aquests va caure, també.
13: Farcits de què?
14: De nata, de crema o de trufa.
13: Ui, val, a mi em semblava, bueno, és una mica sense farciment, és una mica insípid per mi, però l'any que ve ja vindré.
14: Ja vindré. Vinga, tenint
13: en compte que hi ha farciments, vull dir, pel gos...
14: Disfrutaràs.
13: Però la nata i la crema sí que va bé pel gos, per tant, ella també disfrutarà. Doncs això. Doncs,
14: molt bé.
13: Molt bé, Joan, que l'any que ve sigui millor i que no faci tanta calor, perquè, evidentment, la raça humana o l'espècie humana ho aguanta tot, però, vull dir, no hem d'arribar als límits, en podria.
14: Sí.
13: És això.
14: Gràcies, molt bé, Joan. Perfecte, doncs. Gràcies. Adeu. A vosaltres. Adeu, igualment. Adeu, fins ara.

0: Seguim avançant, nou episodi de Música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymeric i Clàudia García Albea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta: recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: Per entendre el projecte cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i posteriorment va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
1: Vull ser lliure, vull ser lliure ara mateix.
0: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling,

Prova la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència. Estima.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre Bon Vent, una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Doncs continuem, obrim un nou espai de salut per parlar sobretot avui de salut emocional amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, i avui abordem un tema complex però necessari, la prevenció del suïcidi. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
2: Doncs bé, anem a parlar, com deies, d'un tema que és potser difícil de parlar-hi, però del qual precisament s'està intentant parlar cada vegada més, com és la prevenció del suïcidi, i aquesta setmana, no?, que el dia 10 doncs, era el dia mundial per fer la prevenció. Doncs comencem a parlar de xifres i així ens ajudarà a entendre de quina dimensió estem parlant, no? Segons les dades provisionals de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, durant el 2025, es van registrar 3.808 morts per suïcidi, i encara és una dada provisional, però això representa quasi bé unes 10 persones cada dia. El mateix INE adverteix que les dades provisionals de mortalitat per causes externes doncs poden estar lleugerament infraestimades perquè els resultats forenses doncs requereixen una mica més de temps, no? Si mirem l'evolució que recull també l'INE, el 2022 es van registrar 4.227, el 23 a 4.116, el 24 a 3.953, i ara provisionalment estem en 3.808. Hi ha una lleugera tendència a la baixa, que això pot ser una notícia positiva, però evidentment encara estem parlant d'una xifra molt, molt i molt elevada. I una altra dada que també es manté de manera molt clara les estadístiques de la INE, que és que el suïcidi afecta de manera molt diferent entre homes i dones, sent que suïcidis que estiguin que s'hagin consumat, per així dir-ho, afecta en 3 homes de cada 4 suïcidis que es produeixen, amb la qual també hi ha una diferència en aquest sentit bastant, bastant significativa. Si ens centrem en Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les últimes dades definitives disponibles corresponen a l'any 2024, però aquell informe es van registrar 547 morts per suïcidi, 400 homes a 147 dones. I també a Catalunya es va produir un descens respecte al 2023, però continuem parlant de xifres molt i molt elevades. I si ampliem la mirada al conjunt del món, les dades que provenen de l'Organització Mundial de la Salut estima que més de 720.000 persones moren per suïcidi cada any, no? I és que doncs per cada persona que mor hem de comptar que també hi ha moltes que fan una temptativa, no?, que es diu. Segons aquesta mateixa font, l'OMS, hi ha una altra especialment rellevant, que és l'edat. El 2021 el suïcidi va ser la tercera causa de mort al món entre les persones d'entre 15 i 29 anys, i el 73% de les morts per suïcidi es van produir en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, no estem parlant d'un problema exclusiu de determinats països, cultures, classes socials, sinó que és un problema global i que ens afecta com a salut pública. I per què parlem ara al setembre? Doncs, com bé deies, és el Dia Mundial on es fa aquesta prevenció. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2003, impulsada per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi, l'IASP, en col·laboració amb l'OMS, i cada any intenta posar el focus internacional en una idea fonamental, que és que hi hagi mesures de prevenció que poden reduir aquestes morts per suïcidi. A més, aquest any, 2026, té una rellevància especial perquè és el tercer i últim any d'un trienni, d'una campanya de 3 anys, que va començar el 24 sota el lema canviar la narrativa sobre el suïcidi, i la seva crida a l'acció era iniciar la conversa, no? I què vol dir realment aquesta canvi de narrativa, no? Doncs perquè durant molts anys, com bé saps, doncs, el suïcidi ha estat envoltat de silenci, d'estigma, no? Era aquella idea concebuda de que si es parlava és com que es podia fer una crida, un efecto llamada, no? Una crida on dona idees, i la campanya proposa totalment al contrari, no? Hi ha una evidència actual que no recolza aquesta idea, sinó que s'ha de passar del silenci dels prejudicis a poder parlar del suïcidi.

0: suïcidi com el que és un problema de salut pública que necessita investigació, prevenció, atenció sanitària i polítiques específiques. I quan parlem parlar, l'OMS diferencia del que és parlar a la que és comunicar responsablement. És a dir, no és només treure el que és el sensacionalisme, el romantitzar, el veure aquesta idea com una causa que pot ser comprensible en una situació molt concreta.
1: O fins i tot atribuir-hi, no, com, per exemple, característiques de valentia o de...
0: Correcte, sinó s'ha de saber parlar, comunicar de manera responsable i abordar-ho. I aquí vull fer una puntualització important, i és que jo aquí parlo com a infermera per fer divulgació sanitària, no soc psicòloga, no soc psiquiatra, i avui llavors no explicarem com s'ha de valorar tractar una persona amb una ideació suïcida, sinó que aquesta valoració ha d'estar en mans de professionals específicament formats. Però parlar de prevenció del suïcidi no vol dir únicament tractar-la de manera individual o quan hi ha un cas, sinó que crec que és important precisament una de les idees més interessants d'aquesta campanya aquest any, que és aquest parlar, no?
1: Clar, de forma com més col·lectiva.
0: Correcte. Quan parlem de prevenció del suïcidi, probablement podem pensar immediatament en aquella persona que té aquesta idea, no? Però des de la salut pública la prevenció comença, doncs, molt abans. Amb la qual cosa s'insisteix en aquesta... s'ha de tenir aquesta idea de que la conducta suïcida no té una sola causa, és una causa multifactorial, intervenen factors psicològics, psiquiàtrics, però també està el que és biològic, social, cultural i ambiental. Pot haver una associació entre determinats trastorns mentals i especialment el que és la depressió, problemes relacionats amb el consum d'alcohol, haver fet una temptativa prèvia, no? Però també poden intervenir, doncs, moltes situacions de crisi, aïllament, violència, abús, etc., no? Que, doncs, puguin fer aquestes idees, no?
1: Berta, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora Maresme i ens la trobem ben aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Adeu, que tingueu una bona tarda.
2: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral central. A la nostra comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i també del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i el matí d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes també poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-oest, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori català. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'avui únicament per 5 comarques. Aquestes són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquests territoris del risc s'ha limitat la mobilitat als serveis essencials, s'ha decretat el teletreball i s'ha après la suspensió d'activitats educatives. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils d'aquestes zones directament afectades. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restricció de mobilitat obligatòria, la presència d'aquestes tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides per escorrentia en rieres i barrancs fa que Protecció Civil, també del Maresme, demani extremar les precaucions. Entre altres, es demana evitar acostar-se a les lleres dels rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui, no creuar mai rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. També es demana no aparcar els cotxes en rieres o punts baixos susceptibles a inundar-se, i en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden que es pot trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Vinga, Arnau, quan vulguis.
3: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
4: Anna, però què esteu fent?
2: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
4: Bé, doncs sí, una mica.
2: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
4: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
2: Ui, això, francament, ho descarto.
5: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar perquè avui ho petarem, o sigui que el tercer capítol...

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat. Oi, com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està gens com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen,
1: perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular, perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barba Obab i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja... Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassan i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu, o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar, sí? El Calassan.
1: Sí, ah, o sigui que això pot, exacte, passar. Tu ets la viva, tu ets la viva imatge. Estic entre els 6, però no arribo sí, a la final, diguéssim.
3: I la,
1: vale,
3: segona,
1: vale.
3: La segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta, molt contenta. Em va fer molta, molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí, clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu el que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no...
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta,
3: sí,
1: diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, sí, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com a dintre del caparrot hi ha la meva filla, i és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i és clar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs
3: meva,
2: sí,
3: filla.
2: L'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue, bueno, ja una mica, sí, fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots,
3: sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no, perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a 3 o 4 sí. persones pròximes, s'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no, que és un procés llarg, que s'ha de fer molt de temps.
4: Són mesos. Sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer 2 fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
1: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara per exemple em fa molta il·lusió perquè tinc 2 netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de la ubicuïtat.
1: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, fareu un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols i el procés pot durar doncs uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
1: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona el proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
1: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
1: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
1: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
1: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. el Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del Caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer Caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el Caparrot, i aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el Caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que ho va fer.
4: És a la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig
4: Eduard
3: anar
4: Fauqué.
3: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar, i sí. També em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el Caparrot, i la pregunta que em van fer, no?, això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
1: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic,
4: sí.
1: Tenir un Caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són Caparrots de l'any. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és Caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Arroyo, Caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb Caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, Caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
1: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Això és una mena de festa major de Caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha Caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí, i sempre que poden sempre venen a veure'ns, i a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
1: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
1: Adeu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més flores, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Ra, ra. Ram la 54. Amana Murga.

0: Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs, va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que el més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran, gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola és que seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: ja et dic, 700, eh? Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, moltes, eh? 700 tipus de velles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites, és a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades escullen flors per dormir a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant. Bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: No, el noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat. Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat, i a finals d'aquella dècada un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera, va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del segle XIX va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles sens dubte més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials arreu del país, va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comedians al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gost i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia: és que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
4: Mm. Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la filoxera, que diríem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta filoxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent devia pensar, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una filoxera i l'història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mural de foc que vagi voltant pels carrers. La filoxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa: pagesos, filoxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la filoxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la filoxera de Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment de Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació, que van ser les filoxeretes. Que clar, les filoxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar filoxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així ja et deia que la filoxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la filoxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la filoxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis. Alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara al barem, aquesta història, però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat, i ara va caure, paf, la filoxera aquí al mig, va caure dreta.
3: Doncs Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la filoxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
7: Quedem a la Rambla 54.

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats i ara i sempre. Ja ho era el 98 amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
0: Aquesta setmana
1: estrenadíssim ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant i per això et demanarem tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? En qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a totes.
0: Disculpeu.
3: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio Arrel 54 per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
2: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
1: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
2: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, per tant s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar, i sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
3: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
2: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo soc més fort, ocupo aquest espai i tu fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
0: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
1: Fins aviat.

Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir

0: Si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
1: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
0: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saira de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
2: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
0: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
1: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, els festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
0: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
3: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
0: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart d'en Saira. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
4: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat.

0: dedicant professionalment, per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
1: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
2: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbari vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbar, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
1: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbar.
3: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines, a sota bambalines.
1: I la última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
4: A mi, la Júlia, ara es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbar, i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content a més perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè és realment fa goig, perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
1: L'Esbar Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
5: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
6: Hola Anna, jo sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa, a mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes, en concret estudio xinès mandarí i soc molt aficionada pues, a les coses d'Àsia.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: La xarxa de comunicació local.

0: L'orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb sardanes, concert i ball a la plaça de Popí. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major, l'orquestra Salvatana torna al nostre municipi aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la tradicional proposta de concert i ball. La jornada musical arrencarà a la plaça del Fòrum Palatiolo a les 5 de la tarda. S'oferirà també una audició un cop finalitzada aquesta ballada. Músics i l'equip tècnic s'aniran ràpidament a l'escenari de plaça de Popí per realitzar la prova de so i iniciar el concert a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels cantants solistes, amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'enguany. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat en la tradició local i catalana. Com ha destacat, el bloc final estarà dedicat a la música catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any, bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'Ava, nova, tots els temes són nous. Tot això, la primera part, no? Música internacional, molt important també, que la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català, vale? Encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la ballada. I seguim parlant d'altres actes també de demà, perquè la Colla Gegantera organitzarà el sopar popular a la plaça de Popi després de justament aquest concert. Aquest any la Colla Gegantera de Palafolls s'encarregarà d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major, que es farà a la mateixa plaça de Popi. L'àpat està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de l'Orquestra Salvatana. D'aquesta manera, l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici al posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, prepararan un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet, que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà un tall de coca de postres per tancar l'àpat. El preu d'aquest sopar popular a la plaça serà de 10 euros.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral central. A la nostra comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i també del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i el matí d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes també poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-oest, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori català. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'avui únicament per 5 comarques. Aquestes són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquests territoris del risc s'ha limitat la mobilitat als serveis essencials, s'ha decretat el teletreball i s'ha après la suspensió d'activitats educatives. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils d'aquestes zones directament afectades. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restricció de mobilitat obligatòria, la presència d'aquestes tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides per escorrentia en rieres i barrancs fa que Protecció Civil, també del Maresme, demani extremar les precaucions. Entre altres, es demana evitar acostar-se a les lleres dels rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui, no creuar mai rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. També es demana no aparcar els cotxes en rieres o punts baixos susceptibles a inundar-se i, en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden que es pot trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: 107.7 FM. 107.7 FM.

0: Prop de 1.200 alumnes han començat avui el curs escolar a Palafolls. Aquest matí, 1.200 alumnes del nostre municipi han començat les classes a Palafolls. La tornada a les aules s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que recordem que el 8 de setembre és festa local. Tot i les pluges que es preveuen avui, la jornada s'està desenvolupant amb completa normalitat. A la llar d'infants dels palafollets, els més petits han tornat a veure's amb els seus companys o han iniciat aquest nou cicle per reprendre la rutina després de l'estiu. En aquest centre comencen el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants que encara queden. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble hi ha al voltant de 650 alumnes. En el cas de l'institut, la jornada també ha començat amb 500 alumnes del centre, d'aquests els quals 411 són d'ESO. L'activitat al nostre municipi finalitzarà o es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que començarà el curs el pròxim dilluns, 14 de setembre. I a Distribució ha programat un nou tall de llum a Mascarbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mascarbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons ha informat a Distribució, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí fins la 1 del migdia, en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalia de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. Com sempre, per qualsevol consulta o aclariment es pot contactar amb Distribució a través del telèfon 800 760 706.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
1: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: L'orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb sardanes, concert i ball a la plaça de Popí. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major, l'orquestra Salvatana torna al nostre municipi aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la tradicional proposta de concert i ball. La jornada musical arrencarà a la plaça del Fòrum Palatiolo a les 5 de la tarda. S'oferirà també una audició un cop finalitzada aquesta ballada. Músics i l'equip tècnic s'aniran ràpidament a l'escenari de plaça de Popí per realitzar la prova de so i iniciar el concert a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels cantants solistes, amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'enguany. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat en la tradició local i catalana. Com ha destacat, el bloc final estarà dedicat a la música catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any, bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'ABBA, nova, tots els temes són nous. Tot això la primera part, no? Música internacional, molt important també la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català. Vale? Encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la ballada. I seguim parlant d'altres actes també de demà, perquè la Colla Gegantera organitzarà el sopar popular a la plaça de Popi després de justament aquest concert. Aquest any la Colla Gegantera de Palafolls s'encarregarà d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major que es farà a la mateixa plaça de Popi. La Pata està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de l'Orquestra Salvatana. D'aquesta manera, l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici al posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, prepararan un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà un tall de coca de postres per tancar l'àpat. El preu d'aquest sopar popular a la plaça serà de 10 euros.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
4: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
3: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Sempre

Prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs escolar a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït avui al nostre municipi després de la festa major d'ahir, del 8 de setembre. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats, també encara manté algunes places vacants. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que a l'institut hi ha aproximadament uns 500. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 9 de setembre del 2026.

I com sempre el que fem és avançar en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'orquestra Salvatana torna aquest dijous a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu serà demà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Popi, una proposta dividida en dues parts. La primera meitat del concert comptarà amb peces instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori totalment renovat de l'orquestra. Posteriorment, la segona part se centrarà en temes de tradició local i catalana per amenitzar la nit. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat a la mateixa plaça per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I seguirem parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la colla gegantera assumirà l'organització del sopar popular i el servei de barra a la plaça de Popi. L'entitat de Palafolls s'encarregarà d'oferir un àpat pels veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball de nit. La proposta culinària consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres per un preu de 10 euros.

I parlarem de pluges perquè Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. I a Distribució programa un tall en el subministrament elèctric amb escarbó per demà. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com el Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro o Sofia Casanova. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica.

0: I finalment marxarem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremat. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el cel molt ennuvolat a tot el Maresme. S'esperen pluges que seran en forma de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat però de curta durada. Els vents seran fluixos força 2 a 3 de component variable entre el nord i el sud-est. El mar estarà en estat de maror. Les temperatures màximes baixen i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs i una davallada de temperatures també. Les màximes baixaran fins als 25 graus i les mínimes també ho faran, en aquest cas, fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem amb una notícia que molts dels alumnes no volien que arribés. I és que avui ha començat el curs i en concret a Palafolls aquest matí uns 1.200 alumnes han tornat a anar a les classes. La tornada a les aules del municipi s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que el 8 de setembre, recordem, ahir era festa local. A la llar d'infants municipal, els més petits s'han tornat a veure amb els seus companys o han iniciat aquesta nova etapa després de les vacances. En aquest centre s'inicia el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants, principalment d'I1 i algunes puntuals a Nadons i a EI2. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble, és a dir, les Ferreries i Mas Prat, s'apleguen al voltant de 650 alumnes. A l'Institut Font del Ferro, la jornada ha començat amb 500 alumnes del centre. D'aquests, uns 411 són només d'ESO. L'activitat escolar al nostre poble es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que iniciarà el seu curs el pròxim dilluns 14 de setembre. I seguim parlant d'altres notícies d'aquesta setmana i d'avui, entre altres, d'actes que encara estan previstos dins del programa de Festa Major. L'Orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb concert i ball a la plaça de Popi. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major del nostre poble és l'Orquestra Salvatana, que torna aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la seva tradicional proposta de concert i ball a partir de les 7 a la plaça de Popi. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'aquest any. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat a la tradició local i catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any, bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'Ava, nova, tots els temes són nous. Tot això la primera part, no? Música internacional, molt important també que la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català. Vale? Encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la nit. I seguim parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la Colla Gegantera serà qui organitzi el sopar popular a la plaça de Popi després del concert. Aquest any la Colla Gegantera s'encarrega d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major que es farà a la mateixa plaça de Popi. L'APAT està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de la Salvatana. D'aquesta manera l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici el posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, la Colla Gegantera prepararà un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge, a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà també un tall de coca de postres per tancar la nit. El preu del sopar popular a la plaça serà de 10 euros. A banda de l'organització del sopar, també la Colla Gegantera estarà al capdavant del servei de barra a Mateixa Popi. Aquest punt de venda de begudes estarà operatiu durant el concert de la Salvatana i estarà obert al llarg de la nit. I parlem ara d'altres qüestions també de rellevància, perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral. A la comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i al llarg del dia d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra i de fortes ràfegues de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-est, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de les temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori. Ja ho hem avançat al principi amb la previsió meteorològica, que aquí a Palafolls les temperatures baixaran tant les màximes com les mínimes. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí d'aquest dimecres i les 5 de la tarda únicament per 5 comarques. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restriccions de mobilitat obligatòria al Maresme, la presència de tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides de rieres i barrancs fan que Protecció Civil a la comarca demani també extremar les precaucions. Entre altres, recordem que es demana evitar acostar-se a les lleres de rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui. No creuar mai aquestes rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu ni amb cap mena de vehicle. No aparcar vehicles en rieres o punts baixos susceptibles d'inundar-se. I en cas de conducció indispensable cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I seguim amb altres notícies, perquè Distribución ha programat un nou tall de llum a Mascarbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mascarbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons informa Distribución, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí a la 1 del migdia, en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalía de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. De nou, per qualsevol consulta o aclariment, es pot contactar amb Distribución a través del telèfon 800-760-706. El llistat complet de carrers afectats el podreu trobar al nostre web, que recordem que és www.radiopalafolls.cat. I ara marxem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. Dijous passat, cap a les 10 del matí, efectius de la policia local de Blanes van comissar un total de 21,5 quilos de marihuana i van detenir el conductor que la transportava. Els fets van tenir lloc a la carretera de Blanes a Tordera, poc abans d'arribar a la rotonda de Mas Cremat, en el marc d'un control rutinari de trànsit. Segons les fonts policials, els agents van aturar una furgoneta i en el moment d'identificar el conductor van percebre de seguida una forta olor a marihuana que sortia de l'interior del vehicle. Davant d'aquest indici, els efectius van escorcollar la furgoneta i van trobar a l'interior una gran quantitat de paquets que a simple vista semblaven regals. Tot i així, a l'obrir els embolcalls es van descobrir que el que realment s'hi ocultava era marihuana embutxacada i protegida amb diverses capes de bosses hermètiques. Un cop pesada la substància sense els diferents embolcalls, es va determinar que el comís tenia un pes exacte de 21,41 quilos. A causa d'aquests fets, el conductor del vehicle, un home de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut immediatament pels agents de la policia local. Posteriorment, l'arrestat va passar a disposició judicial.

Com és habitual en aquest punt de l'informatiu, el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de noves alertes del Pla Inuncat durant aquelles jornades, i és que Protecció Civil de la Generalitat havia activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya davant la previsió de pluges intenses durant aquelles jornades. Aquell mateix dia s'esperaven pluges intenses al matí que podien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i especialment les pluges s'esperaven al litoral i prelitoral central, al Maresme, al Vallès i al Barcelonès, entre altres. A partir del migdia, les precipitacions podien afectar amb intensitat el litoral i prelitoral i també la Catalunya central i comarques de Girona. Segons la previsió, els xàfecs havien d'anar acompanyats de tempesta, i de cara al vespre les pluges es podien mantenir, però amb menor intensitat. En aquell cas, segons el Meteomar, a Palafolls hi havia un 90% de probabilitat de pluja. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, el govern volia reformar i replantejar la piscina municipal, més enllà de l'oci. L'executiu palafollenc presentava aquella setmana als grups de l'oposició el nou projecte de rehabilitació de la piscina municipal, i aquell dia havia fet pública la proposta. La intenció del govern era anar més enllà de l'oci, amb una reforma que tenia per objectiu solucionar les pèrdues d'entre 2,5 i 3 milions de litres d'aigua anuals, segons el govern que patia la instal·lació. L'executiu ha reafirmaven el que havien explicat durant el ple del mes d'abril sobre la piscina. Asseguraven que l'equipament patia deficiències importants històriques de manteniment i que era la causa del deteriorament de l'estat principal en el circuit d'aigua, els vasos de la piscina i la sala de màquines. El govern va afirmar que després de mesos treballant-hi s'havia decidit engegar un projecte de rehabilitació de tota la piscina, amb el qual volien posar solució a les problemàtiques detectades.

I finalment marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, perquè el Teatre de la Costa Brava Sud acumulava en aquell moment 140.000 espectadors en només 3 anys. El 2013 aquelles instal·lacions culturals s'unien sota la marca Teatre de la Costa Brava Sud per aprofitar sinergies i sumar esforços en una època on el món de la cultura havia quedat relegat a segon pla. Després de 3 anys des de l'inici d'aquesta experiència, tocava fer balanç i els resultats avalaven la fusió. La sala blanenca portava aquella xifra de més de 65.000 espectadors i la resta, 75.000, els posava el Teatre Lloretenc. La temporada d'aquell 2016 començaria a l'octubre. Va obrir la Blanes amb una proposta de l'artista blanenc Isaac Ulam, que va oferir com a espectacle inaugural el que també havia ofert aquell juny a la Sala Apolo de Barcelona. També hi van passar aquella temporada Mariona Ponsatí, Toni Escribano, Marcel Tomàs, César Maroto i també el monologuista David Guapo o el grup musical Brams, entre altres.

0: I ara mateix amb qui connectem és amb el company i meteoròleg Quim Serra, qui com sempre té tots els detalls de la previsió meteorològica de la jornada d'avui. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat, i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est, i la situació marítima estarà dominada avui per la maró, marees de forta maró aquí a la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada, i per tant demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament, amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui, d'aquest 9 de setembre del 2026, repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies més destacades. Prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït aquest dimecres al nostre municipi després de la festivitat d'ahir. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats i encara té algunes places vacants que s'oferiran al llarg d'aquest mes. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que l'institut n'ha plegat 500. D'aquests, 411 són només de l'ESO. L'inici de l'activitat acadèmica al nostre poble es completarà el pròxim dilluns 14 de setembre amb l'arrencada de les classes a l'Escola de Música i Dansa. I hem parlat de cultura també, i és que l'orquestra Salvatana torna demà a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu actuarà a partir de les 7 a la plaça de Popi, amb una proposta dividida en dues parts. La primera part del concert comptarà amb peces instrumentals i veus dels solistes, amb un repertori totalment renovat. Després, la segona part se centrarà en temes de la tradició local i catalana per amenitzar la tarda. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I també avui hem parlat de la colla gegantera, que assumirà l'organització del sopar popular i el servei de barra a la plaça de Popi. L'entitat s'encarregarà d'oferir un àpat per als veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball. La proposta consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres, per un preu de 10 euros. A banda de la preparació del sopar, també la colla gestionarà la barra de begudes a la plaça, que estarà operativa durant el concert i es mantindrà obert al llarg de la nit. I com no podia ser d'una altra manera, avui també hem parlat de pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 90 litres per metre quadrat en 3 hores, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. Les autoritats, com sempre, recomanen no aparcar en punts baixos inundables i recordar trucar immediatament al 112 en cas d'emergència.

i a distribució ha programat per demà un tall en el subministrament elèctric de Mascarbó. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro, Sofia Casanova, Ana Maria Matute i el Camí del Castell. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica al nostre poble. I avui ha marxat també cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremat. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques amb un pes de 21,41 quilos. El conductor, un home de Blanes, va ser detingut i posat a disposició judicial.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 9 de setembre d'aquest 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Totes les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral central. A la nostra comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punts baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i també del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i el matí d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acompanyar acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes també poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-oest, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori català. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'avui únicament per 5 comarques. Aquestes són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquests territoris del risc s'ha limitat la mobilitat als serveis essencials, s'ha decretat el teletreball i s'ha après la suspensió d'activitats educatives. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils d'aquestes zones directament afectades. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restricció de mobilitat obligatòria, la presència d'aquestes tempestes intensa i la possibilitat de crescudes ràpides per escorrentia en rieres i barrancs fa que Protecció Civil, també del Maresme, demani extremar les precaucions. Entre altres, es demana evitar acostar-se a les lleres dels rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui, no creuar mai rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. També es demana no aparcar els cotxes en rieres o punts baixos susceptibles a inundar-se, i en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden que es pot trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Hola, everyone. I'm saying goodnight to you.

Prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs escolar a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït avui al nostre municipi després de la festa major d'ahir, del 8 de setembre. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats, també encara manté algunes places vacants. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que a l'institut hi ha aproximadament uns 500. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 9 de setembre del 2026.

I com sempre el que fem és avançar en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'orquestra Salvatana torna aquest dijous a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu serà demà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Popi, una proposta dividida en dues parts. La primera meitat del concert comptarà amb peces instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori totalment renovat de l'orquestra. Posteriorment, la segona part se centrarà en temes de tradició local i catalana per amenitzar la nit. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat a la mateixa plaça per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I seguirem parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la colla gegantera assumirà l'organització del sopar popular i el servei de barra a la plaça de Popi. L'entitat de Palafolls s'encarregarà d'oferir un àpat pels veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball de nit. La proposta culinària consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres per un preu de 10 euros.

I parlarem de pluges perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. I a Distribución programa un tall en el subministrament elèctric amb escarbó per demà. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com el Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro o Sofia Casanova. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica.

0: I finalment marxarem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremat. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el cel molt ennuvolat a tot el Maresme. S'esperen pluges que seran en forma de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat però de curta durada. Els vents seran fluixos força 2 a 3 de component variable entre el nord i el sud-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixen i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs i una davallada de temperatures també. Les màximes baixaran fins als 25 graus i les mínimes també ho faran, en aquest cas, fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem amb una notícia que molts dels alumnes no volien que arribés. I és que avui ha començat el curs i en concret a Palafolls aquest matí uns 1.200 alumnes han tornat a anar a les classes. La tornada a les aules del municipi s'ha produït un dia més tard que la resta de Catalunya i és que el 8 de setembre, recordem, ahir era festa local. A la llar d'infants municipal els més petits s'han tornat a veure amb els seus companys o han iniciat aquesta nova etapa després de les vacances. En aquest centre s'inicia el curs amb uns 69 infants i s'està pendent d'obrir a finals de mes la matrícula oberta per cobrir les poques places vacants, principalment d'I1 i algunes puntuals a nadons i a EI2. Pel que fa a l'educació primària, entre les dues escoles del nostre poble, és a dir, les Ferreries i Mas Prat, s'apleguen al voltant de 650 alumnes. A l'Institut Font del Ferro, la jornada ha començat amb 500 alumnes del centre. D'aquests, uns 411 són només d'ESO. L'activitat escolar al nostre poble es completarà la setmana vinent amb l'Escola de Música i Dansa, que iniciarà el seu curs el pròxim dilluns 14 de setembre. I seguim parlant d'altres notícies d'aquesta setmana i d'avui, entre altres, d'actes que encara estan previstos dins del programa de Festa Major. L'Orquestra Salvatana torna a la Festa Major de Palafolls amb concert i ball a la plaça de Popi. Un dels clàssics més esperats de la Festa Major del nostre poble és l'Orquestra Salvatana, que torna aquest dijous per amenitzar la tarda i la nit amb la seva tradicional proposta de concert i ball a partir de les 7 a la plaça de Popi. Pel que fa a l'estructura de l'espectacle, la primera part del concert comptarà amb temes instrumentals i les veus dels solistes amb un repertori completament renovat. David Martínez, integrant de la Salvatana, ha explicat les novetats d'aquest any. També ha dit que després d'aquesta primera selecció, la segona part del concert donarà pas a un repertori centrat a la tradició local i catalana.
1: Canviem cada any el que és el repertori, no? Doncs aquest any, bueno, ja ho podem anunciar, sí, tenim una selecció d'ABBA, nova, tots els temes són nous, tot això la primera part, no? Música internacional, molt important també que la música que tota la que fem, el 90% dels temes són en català. Vale, encara que la primera part sigui música internacional, música de sempre, també intentem fer-ho tot en català, aquesta primera part. Llavors, la segona part sí que està basada al 100% a la música d'aquí, de casa nostra. Música catalana, música d'autor, habanera, música reivindicativa, vull dir, tot el que la gent vol i qui espera de la Salvatana.
0: Després de l'hora i mitja de concert i la pausa pel sopar popular, la Salvatana reprendrà l'activitat a la mateixa plaça de Popi amb la sessió de ball per tancar la nit. I seguim parlant d'aquesta mateixa activitat perquè la Colla Gegantera serà qui organitzi el sopar popular a la plaça de Popi després del concert. Aquest any la Colla Gegantera s'encarrega d'assumir l'organització del sopar popular de Festa Major que es farà a la mateixa plaça de Popi. L'APAT està pensat per oferir una opció de sopar per tots els veïns i assistents un cop acabi el concert de la Salvatana. D'aquesta manera l'entitat vol dinamitzar l'espai i fer més amena l'espera fins que doni inici al posterior ball de la nit. Pel que fa a l'oferta culinària, la Colla Gegantera prepararà un menú basat en el tradicional pa amb tomàquet que es podrà acompanyar amb pernil ibèric o bé amb formatge, a triar segons la preferència de cada persona. A més de la reacció principal, la proposta inclourà també un tall de coca de postres per tancar la nit. El preu del sopar popular a la plaça serà de 10 euros. A banda de l'organització del sopar, també la Colla Gegantera estarà al capdavant del servei de barra a Mateixa Popi. Aquest punt de venda de begudes estarà operatiu durant el concert de la Salvatana i estarà obert al llarg de la nit. I parlem ara d'altres qüestions també de rellevància, perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat al Maresme davant la previsió de pluges intenses al litoral central. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges molt intenses que afectaran principalment el litoral i el prelitoral. A la comarca es demana mantenir la màxima prudència, especialment a l'entorn de rieres, torrents i punt baixos, tot i que les mesures de restricció de la mobilitat més severes s'han concentrat en 5 comarques de la regió metropolitana i del Penedès. Segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la fase més intensa de l'episodi es manté entre la matinada i al llarg del dia d'avui. Durant aquestes hores es podrien generar xàfecs torrencials que superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i acumulacions locals de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra i de fortes ràfegues de vent. A partir de la tarda, el front tendirà a desplaçar-se cap al nord-est, afectant també comarques veïnes com la Selva, Osona o el Vallès Oriental, on el grau de perill se situarà en 3 sobre 6. A més del risc de pluja, el pas d'aquesta pertorbació comporta una caiguda generalitzada de les temperatures d'entre 5 i 10 graus a tot el territori. Ja ho hem avançat al principi amb la previsió meteorològica, que aquí a Palafolls les temperatures baixaran tant les màximes com les mínimes. Davant d'un nivell de perill màxim de 5 sobre 6, el govern ha decretat una resolució amb mesures de caràcter excepcional vigents entre les 7 del matí d'aquest dimecres i les 5 de la tarda únicament per 5 comarques. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Tot i no estar inclòs en el grup de comarques amb restriccions de mobilitat obligatòria al Maresme, la presència de tempestes intenses i la possibilitat de crescudes ràpides de rieres i barrancs fan que Protecció Civil a la comarca demani també extremar les precaucions. Entre altres, recordem que es demana evitar acostar-se a les lleres de rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui. No creuar mai aquestes rieres, torrents, ni passos soterrats, ni a peu, ni amb cap mena de vehicle. No aparcar vehicles en rieres o punts baixos susceptibles d'inundar-se. I en cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I seguim amb altres notícies, perquè Distribució ha programat un nou tall de llum a Mascarbó. Demà al matí és possible que els veïns de Mascarbó pateixin talls de llum en els seus habitatges. Segons informa Distribució, la previsió és que hi hagi talls en el subministrament elèctric des de les 8 del matí a la 1 del migdia en carrers com el Carolina Coronado, l'Antònia Canet o el Rosalia de Castro. Com és habitual, el motiu d'aquests treballs de manteniment és incrementar la qualitat del servei elèctric a Palafolls. De nou, per qualsevol consulta o aclariment, es pot contactar amb Distribució a través del telèfon 800-760-706. El llistat complet de carrers afectats el podreu trobar al nostre web, que recordem que és www.radiopalafolls.cat. I ara marxem cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. Dijous passat, cap a les 10 del matí, efectius de la policia local de Blanes van comissar un total de 21,5 quilos de marihuana i van detenir el conductor que la transportava. Els fets van tenir lloc a la carretera de Blanes a Tordera, poc abans d'arribar a la rotonda de Mas Cremat, en el marc d'un control rutinari de trànsit. Segons les fonts policials, els agents van aturar una furgoneta i en el moment d'identificar el conductor van percebre de seguida una forta olor a marihuana que sortia de l'interior del vehicle. Davant d'aquest indici, els efectius van escorcollar la furgoneta i van trobar a l'interior una gran quantitat de paquets que a simple vista semblaven regals. Tot i així, a l'obrir els embolcalls es van descobrir que el que realment s'hi ocultava era marihuana embutxacada i protegida amb diverses capes de bosses hermètiques. Un cop pesada la substància sense els diferents embolcalls, es va determinar que el comís tenia un pes exacte de 21,41 quilos. A causa d'aquests fets, el conductor del vehicle, un home de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut immediatament pels agents de la policia local. Posteriorment, l'arrestat va passar a disposició judicial.

Com és habitual en aquest punt de l'informatiu, el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de noves alertes del Pla Inuncat durant aquelles jornades, i és que Protecció Civil de la Generalitat havia activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya davant la previsió de pluges intenses durant aquelles jornades. Aquell mateix dia s'esperaven pluges intenses al matí que podien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i especialment les pluges s'esperaven al litoral i prelitoral central, al Maresme, al Vallès i al Barcelonès, entre altres. A partir del migdia, les precipitacions podien afectar amb intensitat el litoral i prelitoral i també la Catalunya central i comarques de Girona. Segons la previsió, els xàfecs havien d'anar acompanyats de tempesta i de cara al vespre les pluges es podien mantenir, però amb menor intensitat. En aquell cas, segons el Meteomar, a Palafolls hi havia un 90% de probabilitat de pluja. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, el govern volia reformar i replantejar la piscina municipal, més enllà de l'oci. L'executiu palafollenc presentava aquella setmana als grups de l'oposició el nou projecte de rehabilitació de la piscina municipal, i aquell dia havia fet pública la proposta. La intenció del govern era anar més enllà de l'oci, amb una reforma que tenia per objectiu solucionar les pèrdues d'entre 2,5 i 3 milions de litres d'aigua anuals, segons el govern que patia la instal·lació. L'executiu ha reafirmaven el que havien explicat durant el ple del mes d'abril sobre la piscina. Asseguraven que l'equipament patia deficiències importants històriques de manteniment i que era la causa del deteriorament de l'estat principal en el circuit d'aigua, els vasos de la piscina i la sala de màquines. El govern va afirmar que després de mesos treballant-hi s'havia decidit engegar un projecte de rehabilitació de tota la piscina, amb el qual volien posar solució a les problemàtiques detectades.

I finalment marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, perquè el Teatre de la Costa Brava Sud acumulava en aquell moment 140.000 espectadors en només 3 anys. El 2013 aquelles instal·lacions culturals s'unien sota la marca Teatre de la Costa Brava Sud per aprofitar sinergies i sumar esforços en una època on el món de la cultura havia quedat relegat a segon pla. Després de 3 anys des de l'inici d'aquesta experiència, tocava fer balanç i els resultats avalaven la fusió. La sala blanenca portava aquesta xifra de més de 65.000 espectadors i la resta, 75.000, els posava al Teatre Lloretenc. La temporada d'aquell 2016 començaria a l'octubre. Va obrir la Blanes amb una proposta de l'artista blanenc Isaac Ulam, que va oferir com a espectacle inaugural el que també havia ofert aquell juny a la Sala Apolo de Barcelona. També hi van passar aquella temporada Mariona Ponsatí, Toni Escribano, Marcel Tomàs, César Maroto i també el monologuista David Guapo o el grup musical Brams, entre altres.

0: I ara mateix amb qui connectem és amb el company meteoròleg Quim Serra, qui com sempre té tots els detalls de la previsió meteorològica de la jornada d'avui. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maró, marees de forta maró. Aquí la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i per tant demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui, d'aquest 9 de setembre del 2026, repassant com sempre en titulars quines han estat les notícies més destacades. Prop de 1.200 alumnes han començat avui el nou curs a Palafolls, un dia més tard que la resta de Catalunya. La tornada a les aules s'ha produït aquest dimecres al nostre municipi després de la festivitat d'ahir. La llar d'infants municipal ha arrencat amb uns 69 infants registrats i encara té algunes places vacants que s'oferiran al llarg d'aquest mes. En educació primària, les dues escoles sumen uns 650 alumnes, mentre que l'institut n'ha plegat 500. D'aquests, 411 són només de l'ESO. L'inici de l'activitat acadèmica al nostre poble es completarà el pròxim dilluns 14 de setembre amb l'arrencada de les classes a l'Escola de Música i Dansa. I hem parlat de cultura també, i és que l'orquestra Salvatana torna demà a Palafolls per oferir el seu tradicional concert i ball de festa major. Un dels clàssics més esperats del programa festiu actuarà a partir de les 7 a la plaça de Popi amb una proposta dividida en dues parts. La primera part del concert comptarà amb peces instrumentals i veus dels solistes amb un repertori totalment renovat. Després, la segona part se centrarà en temes de la tradició local i catalana per amenitzar la tarda. Un cop finalitzat el concert i realitzada la pausa pel sopar, la formació reprendrà la seva activitat per tancar la vetllada amb la sessió de ball. I també avui hem parlat de la colla gegantera, que assumirà l'organització del sopar popular i el servei de barra a la plaça de Popi. L'entitat s'encarregarà d'oferir un àpat per als veïns un cop acabi el concert de la Salvatana i fer més amena l'espera fins l'inici del ball. La proposta consistirà en un menú de pa amb tomàquet acompanyat de pernil ibèric o formatge, a més d'un tall de coca de postres, per un preu de 10 euros. A banda de la preparació del sopar, també la colla gestionarà la barra de begudes a la plaça, que estarà operativa durant el concert i es mantindrà oberta al llarg de la nit. I com no podia ser d'una altra manera, avui també hem parlat de pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat a la comarca per la previsió de precipitacions molt intenses. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen xàfecs torrencials que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 90 litres per metre quadrat en 3 hores, acompanyats també d'una caiguda generalitzada de les temperatures de 5 a 10 graus. Les autoritats, com sempre, recomanen no aparcar en punts baixos inundables i recordar trucar immediatament al 112 en cas d'emergència.

i a distribució ha programat per demà un tall en el subministrament elèctric de Mascarbó. La interrupció del servei està prevista entre les 8 i la 1 del migdia i afectarà habitatges de carrers com Carolina Coronado, Antònia Canet, Rosalia de Castro, Sofia Casanova, Ana Maria Matute i el Camí del Castell. La companyia ha justificat aquests treballs de manteniment per poder incrementar la qualitat de la xarxa elèctrica al nostre poble. I avui ha marxat també cap a Blanes, on la policia local ha comissat més de 21 quilos de marihuana amagats en paquets de regal. L'actuació va tenir lloc durant un control rutinari de trànsit a la carretera cap a Tordera, a l'alçada de la rotonda de Mas Cremats. Els agents van aturar una furgoneta i van notar una forta olor a substàncies estupefaents que va motivar l'escorcoll del vehicle. A l'interior s'hi van trobar nombrosos embolcalls decorats com a regals que ocultaven la marihuana embutxacada en bosses hermètiques amb un pes de 21,41 quilos. El conductor, un home de Blanes, va ser detingut i posat a disposició judicial.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 9 de setembre d'aquest 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Totes les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.